Bona vesprada. L'alcalde de Xest, José Morell, ha assegurat avui davant la jutgessa de la Dana que quan la població va rebre el missatge de les alert, l'Ajuntament portava ja 4 hores rescatant veïns. Morell també ha assenyalat que la policia local va atendre eixe dia unes 400 quidraes d'emergència i que es van rescatar al voltant de 50 persones amb ajuda dels particulars. Els contem, per altra banda, que l'Associació de Víctimes de la Dana ha denunciat la utilització, diuen, partidista de la Mesa Permanent de Treball de la Generalitat. A més, ha rebutjat assistir a la tercera sessió després que el Consell hagi demanat que siga el Partit Popular qui impulsi la reforma de la Llei de Protecció Civil. I UGT Serveis Públics de la Comunitat ha remès un escrit

0: crit de sol·licitud urgent a la Federació Valenciana de Municipis i Províncies perquè insta a tots els ajuntaments valencians a paralitzar els treballs a l'aire lliure del personal per les altes temperatures. En pàgina de successos es conten que la Policia Nacional ha interceptat 8 armes de guerra i ha detingut a 4 homes en Alacant i Sant Vicent per en edats compreses entre els 21 i els 43 anys després d'una persecució per les carreteres d'esta província. Els arrestats portaven en un vehicle 8 fusells automàtics Kalashnikov amb els seus corresponents carregadors. I també dos castellonencs estan entre els 13 ferits que han tingut que ser evacuats a l'hospital per en Sant Fermín, en l'encierro d'avui. Es tracta d'un jove de 27 anys d'Almassora amb pronòstic lleu que té un traumatisme al muscle i un altre home de Castelló de 34 anys també amb pronòstic lleu.
1: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
2: En la provincia de Valencia.

0: situación cambió cuando el ahora detenido sobrepasó los límites que ella le marcó. La joven sostiene que le pidió que se detuviera y que manifestó su intención de marcharse, pero el empleado habría continuado y la menor acabó denunciando una agresión sexual con penetración. La otra víctima, de 18 años, ha denunciado que el otro detenido supuestamente le hizo tocamientos en las nalgas y en los pechos sin su consentimiento.
1: Y un jove de 21 anys d'Alfarb ha mort ofegat al riu Xúquer en l'àrea recreativa de l'Esgoletja, a la localitat de Sumacàrcel, a la Ribera Alta. Es tracta de la primera víctima mortal d'est estiu en la zona. Esta tragèdia reauri, això sí, una greu problemàtica crònica, i és que les localitats d'Antella i Sumacàrcel veuen com en estos mesos es produeixen ofegaments mortals al riu. Onda Cero, la Ribera, Virginia Delgado.
2: La massificació turística i els corrents perillosos converteixen el Xúquer en un punt crític i reavivant el debat sobre la necessitat d'una major vigilància. Per això l'alcalde de Sumacàrcer, David Pons, demana molta precaució als banyistes i una major implicació de les administracions superiors.
3: Primer que res, pues, lamentar moltíssim el ocorregut i des d'ací volem traslladar els nostres condols a la família, traslladar el missatge de que, per favor, que la gent que vinga al riu, que és molta, que no se confien, que el riu té els seus perills, encara que pareguen aulles tranquil·les, i també pues, demanar una vegada més ajuda a les administracions superiors per a poder gestionar aquestes èpoques d'estiu en els nostres pobles, que es veien desbordats, que tenim uns mitjans limitadíssims i que fem molt més del que està en les nostres mans i de les nostres competències.
2: L'Ajuntament d'Alfarb ha decretat 2 dies de dol oficial per la mort de Sergio, de 21 anys.
1: La Comunitat Valenciana continua immersa en una onada de calor que ha fet que esta passada nit es tornen a registrar temperatures de fins a 31 graus, per exemple, en alguns municipis, com ara Aigües, en Alacant. Calor que continuarà tot el dia d'avui, encara que baixen una miqueta els termòmetres. Andreïna Prietri.
4: L'Agència Estatal de Meteorologia manté per avui la vista taronja per altes temperatures a l'interior i litoral sud de València, i en el litoral d'Alacant i a l'interior nord de València. Des d'Inforatge, el meteoròleg Juan Benedito adverteix que encara que suavitzen les temperatures, de cara a la próxima semana, torna la onada de calor.
5: A partir de mañana, esas temperaturas bajan de forma considerable, sobre todo en el interior y en el litoral. Y en zonas del interior, este descenso será más acusado. Y estas temperaturas y este ambiente soleado, tranquilo y estable seguirán también durante el fin de semana y primeros días de la semana que viene. Aunque habrá que estar atentos porque parece que en zonas del interior, a partir del lunes, martes de la próxima semana, este calor volverá a ser bastante intenso.
4: Recordar que avui el nivell de preemergència de risc d'incendis forestals és extrem en tota la Comunitat Valenciana, amb alta probabilitat de tempestes seques a l'interior de Castelló i en el litoral de Castelló.
1: I amb l'incendi de Soneja ja estabilitzat i controlat, avui el conseller d'Emergències Interior, Juan Carlos Valderrama, ha participat en Castelló en la signatura del protocol de coordinació entre els bombers de l'Ajuntament i el Consorci Provincial per a millorar la resposta davant d'emergències en zones limítrofes. Anem fins a Castelló, Juanjo Tobar.
6: Sí, segons ha explicat el conseller a Castelló, l'acord permetrà actuar amb més rapidesa i eficàcia, reforçant la coordinació dels operatius del 112 a la Comunitat Valenciana.
7: Que se pueda coordinar mejor desde el 112 Comunitat Valenciana todas las llamadas que se realicen por un accidente, por un incendio o por cualquier emergencia que se produzca en la provincia.
6: Valderrama ha destacat que amb aquesta assignatura tota la Comunitat Valenciana disposa ja de protocols d'aquest tipus en les zones limítrofes.
1: I l'alcalde de Xes, José Morell, ha assegurat avui davant la jutgessa de la Dana que quan la població va rebre el missatge de les alertes el dia de la riuada, l'Ajuntament ja portava 4 hores rescatant a veïns. Alejandra Carrillo.
8: Ha explicat José Morell que el consistori va activar mesures preventives des de primera hora. Va tancar els accessos als barrancs, va suspendre les activitats de la vesprada i va evacuar a desenes de persones davant l'avanç de les inundacions. L'alcalde de Cheste també ha assenyalat que la policia local va atendre unes 400 cridades d'emergència i que es van rescatar al voltant de 50 persones amb ajuda de particulars.
1: I l'Associació de Víctimes d'Anna 29 d'octubre critica la manera en què la Generalitat vol dur a terme la reforma legislativa sobre inundacions que correspon a les Corts. Afirmen que el govern valencià ha manat que es tramite a iniciativa del Partit Popular i no d'altres partits o consensuada entre ells. Marilo Gradolís, la presidenta d'esta entitat.
9: La Generalitat no pot convertir les víctimes en un instrument de legitimació política i menys encara traslladar a l'opinió pública una imatge de consens utilitzant genèricament el nom de les associacions de víctimes sense identificar quines entitats han participat en l'elaboració del document i quines no.
1: En crònica política, el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, continua sense ser ratificat com a candidat del PP a la reelecció. Avui ha coincidit amb Miguel Tellado, secretari general del PP, que li ha dedicat bones paraules, però que no ha arribat a confirmar-lo com a candidat a les pròximes autonòmiques. Ramon Pérez.
10: Ha sigut el fòrum Nueva Economía a València. Pérez Llorca afirma estar vivint-ho amb tranquil·litat. Cal evitar divisions internes, diu, per a revalidar la presidència de la Generalitat.
11: Mientras tengamos discusiones internas, nunca seremos un proyecto solvente de gobierno. Y cuando aprendimos eso, empezamos a ser alternativa de gobierno. Por lo tanto, yo les puedo asegurar que hemos aprendido de los problemas del pasado y que iremos todos unidos a refrendar las diputaciones y la Generalitat en las próximas elecciones.
10: La seva dedicació a la comunitat, diu Pérez Llorca, és exclusiva en referència a la candidata socialista Diana Morant. I sobre compromís, el líder popular hauria fet fora Mònica Oltra del partit.
11: Una persona que se va a sentar en el banquillo por nada menos que haber tapado el abuso a una menor, esa no es que en mi partido no volvería a presentarse, es que en mi partido ya no sería ni militante.
1: Precisament a este desdijuni de Nueva Economía Forum, el president ha donat per aprovats els pressupostos de la Generalitat d'enguany, que eixiran previsiblement en dos setmanes, però amb un advertiment a Vox, Ramon.
10: Sí, avança Pérez Llorca que el PP no aprovarà res de Vox que no el sembli bé. No hi haurà, en este sentit, retallades a sindicats o patronal.
11: Yo creo la labor de los sindicatos y creo la labor de la patronal. Y en esa posición me voy a mantener y lo voy a intentar defender. Y respecto a la Academia Valenciana de la Lengua, yo soy un defensor. Es ser que discrepe de alguna forma de procedir que han tingut els membres de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. Però és que sóc un defensor de la institució.
10: El president de la Generalitat ha anunciat una nova llei del sòl per a afavorir la construcció de vivenda protegint l'entorn i més inversions en la climatització de centres educatius.
1: Abans d'acabar, us recordem que l'Agència Estatal de Meteorologia manté per avui s'ha vist taronja per altes temperatures encara a l'interior i litoral sud de València, també al litoral d'Alacant i a l'interior nord d'ací de la província de València. I també hi ha per emergència, per risc d'incendis forestals, el nivell és extrem. Arribem així a les 2. Continuen així a Onda Cero. Adéu.